Afandi bebre ani wa ha bebre adros eradie bawusa sobi eradie eradie eradie eradie